tí ń ṣe òpó ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún tó gbẹ̀yìn nínú àwọn òpó márààrún tí a rí nínú ẹ̀sìn islam. Ṣé wàá rí kàábà yìí

aka eto bi e n tẹdi gbọ ijinle eto to gbilẹ lori iṣẹ na ninu imọlẹ otitọ ti wọn jẹ gbali lati ọwọ akitun adede abala ibeere ati idahun bayi ẹlọ anfani lati beere ibeere nipa ibi iwa laayi ojú òpó tí ẹ lè fi sí wa tàbí tí ẹ lè fẹ àṣìṣe tí ní 0805 7 6 9 6 1 7 0805 7 6 9 6 1 7 0805 7 6 9 6 1 7 0805 7 6 9 6 1 7 0805 7 6 9 6 1 7 0805 7 6 9 6 1 7 0805 7 6 9 6 1 7 0805 7 6 9 6 1 7 0805 7 6 9 6 1 7 0805 7 6 9 6 1 7 0805 7 6 9 6 1 7 0805 7 6 9 6 1 7 0805 7 6 9 6 1 7 0805 7 6 9 6 1 7 0805 7 6 9 6 1 7 0805 7 6 9 6 1 7 0805 7 6 9 6 1 7 0805 7 6 9 6 1 7 0805 7 6 9 6 1 7 0805 7 6 9 6 1 7 0805 7 6 9 6 1 7 0805 7 6 9 6 1 7 0805 7 6 9 6 1 7 0805 7 6 9 6 1 7 0805 7 6 9 6 1 7 0805 7 6 9